0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se't passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Muchísimas gracias.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

Radio Pego. Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: 107.8. Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
4: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.

l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

0: at me and I didn't even say anything. I didn't even swear.
1: She didn't even swear?
0: Hello?
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
2: La vida és això.
1: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
2: Avui és tan incert.
1: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
2: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego. T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
5: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.
6: La polseguera va creixent.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: So wake up.
8: Bon dia.
7: The rhythm of love.
8: Estàs escoltant

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. On és d'estiu a Ràdio Pego. Arrenquem amb una nova jornada musical. Ens trobem a dimarts 22 de setembre del 2026. Són exactament les 8 i 6 minuts. I, per supost, un dia més, arribeu salutacions cordials de qui parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènec. Ja sabeu que en el nostre viatge anem a gaudir de grans clàssics barrejats amb temes de la més rabiosa actualitat. Fem un repàs per aquestes grans dècades viscudes i aquesta música que han deixat petjada en aquesta món musical, cançons i déus que ja sabeu que són difícils d'oblidar, cançons i déus que no tenen data de caducitat. Per començar avui la nostra selecció musical ho fem gaudint d'un cant a l'alegria, d'un ball que es va llançar l'any 1967 per la grandíssima cantant sud-africana Miriam Makeba. Exactament, nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical gaudint d'aquest clàssic. Un tema que portava per títol Pata Pata, algo que significa com taca taca. Comencem, arrenquem la nostra selecció musical, la Miriam Makeba.

Així amb alegria, amb energia, amb llibertat, amb aquest grandíssim èxit de Míriam Makeba, com havíem presentat amb aquest tema.

amb un ritme afropop, nosaltres arrencaem avui la nostra selecció musical amb eixe pata-pata. Seguim amb més bona música, moment ara per disfrutar de la veu del grandíssim Phil Collins. En 1989 arribàvem a aquest Another Day in Paradise.

Un gran clàssic, un gran tema del grandíssim Phil Collins, de Another Day in Paradise. I del 89 al 2018 passem a gaudir d'un tema molt més actual, una declaració d'amor incondicional. Un fantàstic tema interpretat per el gran duet Alejandro Fernández junt a la veu de Sebastián Yatra. Contigo siempre.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Comenta per conèixer, saber aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'Aire. Ahir dilluns 21 de setembre va ser el 99.536 de la sèrie El 26. Repetim. Número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'Aire va ser el 99536 de la sèrie 026.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: Moment ara per recuperar un vell clàssic, un grandíssim tema del grandíssim mestre Joan Manuel Serrat. Exactament una cançó de l'any 1971. Una cançó que en aquesta ocasió ve interpretada per Andrés Calamaro. Lucía.
3: Para ti, Lucía, la más bella historia d'amor que tuve y tendré. Es una carta d'amor

Gran clàssic el que recuperaven, com havíem presentat un tema original del gran mestre Joan Manuel Serrat, en aquesta ocasió interpretat per Andrés Calamaro. El famós Lucía. Canviant d'estil, torna ara per escoltar els Maroon 5. En aquesta ocasió comptaven amb la col·laboració de la grandíssima cantant Rihanna. El tema, If I Never See You Face Again.

i tornarà per gaudir i rescatar un altre vell tema, exactament amb la grandíssima veu de Gloria Jones. Ens quedem situats a l'any 64, amb una cançó que parla doncs d'una relació tòxica i destructiva. Tainted love, amor contaminat o amor envenenat, amor podrit. Gloria Jones.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.
1: Tornarà per escoltar aquest grandíssim cantautor català amb melodies cautivadores i lletres emotives. A ritme del pop-rock acústic, pinzellades de folk, és moment per escoltar a Bitter. El tema No puc viure sense tu.

I tornem als anys 80. Un grup que va estar liderat per el grandíssim Manolo García, un dels seus primers grups. Los Burros, un dels seus majors èxits, sonava just a l'any 1983. Nosaltres avui rescatem aquests huesos.

Huesos, ahí recordant el fantàstic tema, un dels majors èxits per al grup Los Burros. Moment ara per escoltar aquest gran grup espanyol del pop flamencat com són Decay, els quals recordem avui amb un tema del 2019, Tres Deseos.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Rescatem un altre vell clàssic, una altra gran cançó, exactament el Red River Valley, un clàssic de la música country, un tema que va ser llançat a l'any 59 pel grup Johnny and the Hurricanes.

Ahí estàvem escoltant aquesta gran clàssica, com havíem presentat un tema de l'any 59 i una cançó que ens arribava de la mà de Johnny and the Hurricanes. I del 59 al 99, un dels majors èxits per a los Cucas arriba just a l'eixe any amb l'última carta.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà l'horatge en el dia d'avui. I és que pareix ser que per molt que mirem cap al cel no n'hi ha massa canvis respecte a aquest temps. Esta setmana meteorològicament parlant doncs es presenta prou avorrida, amb molt de sol, estabilitat i temperatures altes per a l'època de l'any que ens trobem, amb l'anticicló mantenint-se com a protagonista durant els pròxims dies. De moment, com havíem dit, pocs canvis a la vista, almenys canvis immediats. Tenim per davant diversos dies d'anticicló, sol, calor, per a lo que és el final de setembre i per a lo que és l'estiueta de Sant Miquel. Però pareix ser que ja tenim l'ull un pot que ficar per a la pròxima setmana. Pareix ser que l'atmosfera començarà a moure peces i podrem vindre canvis a partir de dilluns, dimarts i dimecres de la pròxima setmana. Però nosaltres això ja anirem a parlant-ho en els pròxims dies.
2: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

una cançó que ens parla de nostàlgia i de records. En tus manos. Així estàvem escoltant avui a Despistaos amb aquest tema que ens van presentar el 2019 i un tema que comptaven amb la col·laboració del gran David Otero. I d'ells ens anem ràpidament a escoltar el príncep. Prince, 1986. Kiss.

0: kiss.
1: I de la veu de Prince ens anem amb un dels majors grans èxits de Los Bravos. Ens quedem situats a l'any 1966 amb una cançó que evocava tristesa per un desamor. Black is black. Diu que el negre és negre i que vol que la seva xica torne. Los Bravos.

0: Radiopego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.
1: I arribem a les 9 del matí amb Coers. I com ells diuen, despertem al món. Jo trobo que ja és hora, eh? A més, arribem a les 9 del matí.

0: Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre, on? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego. La polseguera va creixent. Va
1: creixent la polseguera. Viu la música.

Els hi arriba aquesta trio de germans. En el Café Quijano contant la història d'un bar nocturn ple de personatges bastant peculiars. Una cançó que ens van presentar al 2001, La taverna del Buda, Café Quijano.

Una de les cançons d'aquestes cançons que van conquistar va ser un dels seus grans temes en els seus inicis en aquest món de la música. Ahí estaven sonant com havien presentat els Café Quijano amb aquest fantàstic tema, La taverna del Buda, aquest record del 2001, i cançó en la qual doncs iniciàvem avui aquesta segona hora musical. Seguim repassant i viatjant a través de la música, en aquesta ocasió recuperant un tema del 85 de Oldfield i el tema Your Love.

0: Plus jamais.
1: I ens anem anys més enrere, perquè tornem de nou a la dècada dels anys 60, amb la veu de Hervé Villard.
0: Tu viens de décider.
1: I escoltant i recordant aquesta cançó.
0: Plus jamais.
1: Que ens parla, doncs, d'una relació que acabarà, que ha acabat. Capri s'est fini.
0: Jamais.
1: Any 1965.
0: Comme

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Les 9 i quasi 13 minuts d'aquest dimarts 22 de setembre, moment ara per escoltar aquest duo espanyol com van ser Andy Lucas, amb una invitació a valorar els petits detalls i l'alegria de viure que t'enamorava.

que t'enamorava, com havíem presentat amb el duo Andy i Lucas. I en aquesta ocasió recuperem un fantàstic tema de la Lady Gaga des del seu treball de Fame, un àlbum que es va presentar el 2009. Escoltem i recuperem avui aquest paparazzi.

0: I del paparazzin de la Lady Gaga, una cançó que parla doncs d'eixe suport incondicional, de l'amistat, del consol.
1: Tu...
0: Stay by me. Tot un clàssic de Benny King, que en aquesta ocasió interpretat per Angie, la Shakirita. Stay by me. Versió merengue. Queda't amb mi.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.

0: quan arriba el moment de si estàvem escoltant aquest grup en València, els Bullets, amb una lletra profunda i melancòlica, un tema que abordava el dolor després de l'amor, no?
1: Despídete, es el momento de decir adiós.
0: Moment ara per escoltar a Marta i Marília, va ser el duet format per el grup Ella Baila Sola. Nosaltres avui les recuperem amb un tema del 99, Despídete.

Així de melancòlics ens havíem quedat, no?, escoltant com havíem presentat el tema Despídete de Ella Baila Sola. Seguim amb eixa melancolia, amb eixos temes dedicats a l'amor i al desamor. En aquesta ocasió, un tema original de Camilo VI, un gran clàssic de la dècada dels anys 70, en aquesta ocasió interpretat junt a la veu de la grandíssima Natàlia Jiménez, Amor, amor.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.
1: Les 9 i 36 minuts, seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió ens anem a gaudir de la veu del grandíssim artista colombià, Camilo. Interesante. Amb ell escoltem aquesta cançó que ens parla de les coses simples, del valor de les coses no materials i les relacions amoroses. Ens parla d'això, doncs de romanticisme i humilitat. En vida de rico.

de la vida de Rico, del gran Colombia Camilo, amb un himne que ens parla de la gratitud, de la connexió humana. Moment ara per gaudir de la veu de Dido. Una d'aixes grans veus que ens van deixar una gran petjada, doncs, entre els anys 90 i principis del 2000. Exactament, un dels seus grans èxits arribava al 2009 amb aquest Thank You. Una cançó que descriu, doncs, un dia ruïn, on tot ix mal. Però que després, doncs, arribes a casa i tens el consol de la parella. Thank you.

amb més bon ritme, eh? Mira que ens fa ballar aquest tema, eh? Arriba aquest homenatge a l'amor, a la tentació, a la lealtat en una relació amb parella. Honey, I'm good. I'm the Grey Man.

0: True.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: I a l'estiu del 2018 arribaven aquest grup des de Girona, els Mailer, amb el tema Wainana.

Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Així escoltant el grandíssim raper català Lil Dame amb la dels Manel, un himne nostàlgic.
1: Recordo quan tenia 14 i vaig començar...
0: Aixes petites coses de la vida, aixos moments senzills, que són els que realment ens donen la verdadera

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Les 9:53 minuts, ens quedem en aquesta ocasió disfrutant de la veu de Ed Sheeran amb la cançó A Little More. Ens parla de la fi de la, de l'afecte. Aquests refranys que diuen de l'amor a l'odio hay un paso. Pues tal qual. Dins d'aquesta cançó podem trobar frases com jo solia estimar-te, però cada dia t'odie un poc més. A little more. Un poquet més. Ed Sheeran.

I arribem a les 10 del matí a Motel Nebraska. Des del seu treball, Sangre Sucia, un àlbum que ens vam presentar el 2016, nosaltres avui els rescatem amb La Puerta. La Puerta.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

ritme accelerat, nosaltres arrenquem en aquesta tercera i última hora d'una servidora, Mapi Domènech, des de l'Ones d'Estiu. Exactament amb la veu de Dua Lipa, escoltant-la amb aquest musical. L'eufòria d'eixa primera etapa d'enamorament, d'eixa intensitat de desig. D'això trata, d'això gira aquesta cançó. Amb empoderament i energia musical.

i de la música de Dua Lipa a la veu de Sam Smith. Una cançó que ens parla, doncs, de la por a la soledat i de vegades deixar necessitat de companyia. Queda't amb mi. Stay with me.

Aquí estem disfrutant del tema que seas feliç, una cançó de missa cafeïna, un himne al desamor. Seguim viatjant a través de la música, seguim des del nostre Ones d'estiu i anem a viatjar a través del temps en aquesta ocasió per recordar i escoltar tot un clàssic dels anys 80. A més de 55 anys de carrera, ens quedem gaudint d'una de les grans artistes musicals de major venda. Ens quedem disfrutant de la veu de Diana Ross, a la qual recordem amb aquesta I'm Coming Out.

Un gran himne, tota una declaració de llibertat, d'empoderament, en Camino, que m'havien presentat i recordant aquest clàssic de Diana Ross, un fantàstic tema de l'any 1980. I gaudint de bona música, de grans veus i grans temes, així arriba el famós Cry Cry de O.

Sí. Además, disfrutant de la veu d'aquesta grandíssima cantant alemana, com havíem dit, la Oceana, amb el seu fantàstic i conegudíssim Cry Cry. En aquesta ocasió passem a escoltar una cançó alegre, fresca i divertida, un tema que ens arriba de la mà de la banda catalana Banda Neon. I a més recuperem aquest tema del 2025. Guapíssima!

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
1: Que el premi siguis tu.
0: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se't passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
2: 107.8 de la freqüència modulada.
3: Modulada.
2: Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
0: Les 10 i 21 minuts d'aquest dimarts 22 de setembre, moment ara per escoltar el gran èxit de Manuel Turizo, una cançó que ens parla de superació i èxit. Mírame ahora.

un torbellino va arribar ella. Natalia Rodríguez va popularitzar aquesta Vas a volverme loca en el 2002, que van deixir d'eixa primera edició d'Operació Triunfo. Seguim viatjant a través de la música. És moment ara per a escoltar demà que ens parla, doncs, de vulnerabilitat, de dolor i també d'acceptació davant els moments difícils de la vida. Los cuervos se lo pasan bien, Fito y Fitipaldis.

a ritme de música pop. Així estem gaudint del tema Tonto por ti. Una cançó interpretada per Leire Martínez i amb la companyia del xic de moda, Abraham Mateos.

I moment per escoltar i recuperar una cançó del 2016. Un tema que ens arribava de la mà de l'artista estadounidenc Burns, un himne de la música pop. Una cançó que es descriu, doncs, l'atracció romàntica. Electric Love. Aquesta xispa d'amor.

I del cantante Stoney Bang Burns, moment ara per rescatar un clàssic dels 80. Exactament, ens quedem avui escoltant l'ataque de les chicas cocodrilo, una cançó que ve versionada per Hombres G, per supòs, i pel grup Mora. Eres un

0: Ataque de las Chicas Cocodrilo, com havíem presentat tot un clàssic dels anys 80, un tema de Hombres que en aquesta ocasió doncs, compartien junt al grup Morat.
1: Perfecto.
0: I ens anem ara a gaudir d'un tema del 2025, exactament una cançó de Dani Fernández, un tema que comparteix junt a Valeria Castro. Una reflexió, eh? Eixe arrepentiment per algo que no es va fer i eixe desig de tal vegada arriesgar-se per poder-ho intentar de nou.
1: Déjame contarte.
0: ¿Y si lo hacemos?

0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Gradua't en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.

moment per escoltar en aquesta ocasió doncs, tot un himne. Una celebració a la nostra identitat, a les nostres arrels. Un himne alegre, festiu, un crit. Parlant de la nostra Mediterrània. Així ens quedem en aquesta ocasió, escoltant a la Fum.

el gran himne de la fúmiga, com havíem presentat. Així estàvem gaudint del tema Mediterrània. Moment ara per situar-nos al 2022, escoltant La mala de la dama. A ritme de bachata.

0: bolero moderna.
1: Una
0: cançó que ens arriba de la mà dels artistes colombians Capo i Camilo, que s'unixen per primera vegada en Esta és tu casa, nena. La cançó, doncs, que parla d'aixer amor present i perdurable, que es manté en viu a pas del temps.
2: Però no en altra part d'allà prendre ese mal.
0: Com havíem dit, amb eixa essència nostàlgica i romàntica recuperaven, rescataven eixe homenatge al bolero. Capó i Camilo, Esta és tu casa, nena. Seguim viatjant a través de la música i tornarà per gaudir de Carlos Vives amb el tema Nuestro Secreto.

Dona declaració a l'amor, al romans tradicional, nuestro secreto, com havíem presentat amb la veu de Carlos Vives. Nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos i ho fem escoltant aquest Heal Me, amb la grandíssima cantant alemana Fifi Katz. La cançó que es va presentar el 2024. Una cançó doncs, que parla de deixar els dubtes enrere, de superar els moments oscurs apoyant-se en la força de l'amor i els records compartits. Exactament era un petit homenatge que feia al seu pare, que acabava de faltar. Amb frescura, com ens tenen acostumbrats, amb moltíssima energia positiva i amb esperança, arriba aquest Help Me, cura'm, Fifi Katz, i demana el qual una servidora diu adeu. I em adeu, però ja sabeu que és un fins demà, que ens tornem a retrobar, així, a partir de les 8 del matí en l'essència .8 de l'FM, amb el nostre Ones d'Estiu. La bona música continua, acompanyant-los des de Radio Pego, per supost, però en aquesta ocasió amb Carolina Ferrer i fins a arribar a la 1 de la vesprada. Sigueu feliços, cuideu-se, una forta abraçada, ciao.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: 107.8 Radio Pego.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
4: La vida és això.
3: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
4: Que el premi siguis tu.
3: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
4: Avui és tan incert.
3: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
4: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you.
5: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.
6: La polseguera va creixent.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
7: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Down, down, down. L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: Ràdio Pego.
9: Música.

bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla, Carolina Ferrer. Avui és dimarts 22 de setembre de 2026. Ara mateix les 11:06 minuts del matí. Des d'ara i fins a la una repassarem l'actualitat musical. Com sabeu, els temes que en estos moments estan copant, liderant les llistes d'èxit, seran els protagonistes i també les novetats que anem rebent dia rere dia i que anem presentant-vos. És una novetat important d'estos dies i amb la que encetem la nostra selecció musical.

El senyor que ho sabia tot, Mr. Know It All, ara amb el nou, la nova versió de Archie Holmes és la veu de Teddy Swims. I així tenim la Dolce Vita de Belinda i Dana. Love, love, and love.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

senyor encantador, Mr. Charm, és el single que acabem d'escoltar i són ells, els Rolling Stones. I això és lo nou de art de Bogotà, el club de la gente sola.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop. Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego. La vida és això. Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Huge Eli Solto amb este tema que és una de les cançons del moment, sense cap dubte, Jamaican Bam Bam.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Cat's Eye Animal és el seu darrer single i èxit i una novetat d'estos dies també interessant. Beyoncé i Maluma. Cuerpo.
1: Maria, mi amor. Beyoncé, Maluma, Worldwide Baby.

És la música de Somber, My Body Isn't Ready, el tema que acabem d'escoltar, així s'anomena. Tu me das la vuelta, Raúl.

Hola, com estem? Estem a dimarts, 22 de setembre. Anem avançant en este mes que ens hauria de portar la tardor, però que sembla que vol explotar l'estiu al màxim, i és que estos dies les temperatures, ja ho heu notat, han tornat a pujar i avui arribarem a superar els 34 graus sense problemes, i no tindrem, diuen, un estiuet de Sant Miquel, sinó que tindrem un estiu com amb totes les seues lletres a partir d'ara. Per tant, molta paciència amb la meteorologia. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic.

0: La plaça Jaume I celebra el 750 aniversari de la mort del visir Alasdrac i del rei Jaume I. Amb el 9 d'octubre en ment, l'Ajuntament de Pego, a través de les regidories de Serveis i Qualitat Urbana, ha decidit canviar l'estètica de la plaça on es commemoren els actes de la Diada dels Valencians i les Valencianes amb una intervenció als murs de l'espai a càrrec de la Nena Guapa. El projecte Ecoesfer toca a la seva fi. Ho ha fet a Portugal, al si de l'agrupació de municipis d'Esterres de Santa Maria, on es troba el Geoparc d'Arouca, reconegut per la xarxa europea i la xarxa global de geoparcs de la UNESCO. Així es troba un dels majors ponts de vianants suspesos del món amb 516 metres de longitud. Un projecte, el de fer visitable el territori muntanyós que es voldria traslladar a Pego. Viking Japan esdevé d'Àsia a Pego en la seva tercera edició. La raó és que en este 2026 han visitat la localitat de la mà de la Regidoria de Joventut i de l'Associació d'Amitícia, joves de diversos països asiàtics com són la Xina, Camboja, Vietnam i Japó. Esta circumstància ha permès a més d'un centenar d'alumnes de Pego conèixer les diferències i els elements comuns dels diferents països. Una campanya d'impacte contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i menors es desplega a la Marina Alta amb motiu del 23 de setembre, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets. Per este motiu, la xarxa d'Igualtat i la Magma han articulat una resposta comarcal coordinada. Una campanya que es completa amb la realització d'una jornada comarcal sobre el tràfic i l'explotació sexual de dones i xiquetes, una mirada integral i multidisciplinària, este divendres 25 de setembre al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Teulada a partir de les 9 del matí. La confraria Dona Verònica de Pego ja és reial. Es tracta d'un reconeixement atorgat per la Casa del Rei i que reben amb humilitat, responsabilitat i profund agraïment, perquè des de la confraria són conscients que el títol de reial representa la seva història, el seu esforç i el compromís de totes les persones que durant anys hi han format part.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: La plaça Jaume I lluïx un altre aspecte més històric. Divendres a la vesprada començava una intervenció urbana per a afegir als murs de l'espai dos personatges que enguany han estat ben presents en l'agenda, com són el visir Alasdrac i el rei Jaume I. Coincideix que tots dos van morir el 1276, ara fa 750 anys enrere. Per a recordar la doble efemèride, l'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana, ha volgut deixar testimoni plasmant el rostre d'un i la figura galop de l'altre en els murs de la plaça Jaume I, l'indret on se celebra la Diada dels Valencians i les Valencianes el 9 d'octubre. Esta acció dona continuïtat a la que ja es va dur a terme l'any passat, assenyala el regidor de Qualitat Urbana, Ricardo Sendra.
2: Arribant a la data del 9 d'octubre, on els valencians i valencianes celebrem el nostre dia, l'any passat ja farem una intervenció important en la plaça, pintant, no?, o decorant la part de on es troba el bust de Jaume I, posant la bandera de Pego i al mateix temps posant el penó de la conquesta de Jaume I. I enguany ja teníem pensat, no?, fer aquestes intervencions per a decorar, no?, i donar-li un poc més de vida a aquesta.
0: En este 2026, l'Ajuntament ha triat l'art urbà perquè han considerat que és la millor fórmula per a imprimir un aire un tant diferent a la intervenció, i per a l'ocasió s'ha tornat a comptar amb la Nena Guapa.
2: I hem pensat en l'art urbà, que hem decorat moltes vegades moltes façanes i molts llocs del nostre municipi, doncs era la millor fórmula. I en aquest cas hem tornat a contratar a l'artista la Nena Guapa, la qual, doncs, es tornarà a deleitar en els seus esbossos d'art.
0: I per a ella, la nena guapa, aquesta temàtica històrica ha estat un repte.
3: No, estic acostumada, però és un repte i a mi m'agraden molt els reptes. Sí, i eixir de la zona de confort també. En cada mur aprenc una cosa nova.
0: La gent que habitualment passa per la plaça haurà apreciat el canvi de color dies enrere dels murs que donen al convent, una preparació prèvia realitzada per la brigada municipal. A partir de divendres, com hem dit, ja podia començar, divendres de vesprada, podia començar a contemplar-se la intervenció que en breu estarà finalitzada.
2: Aquestes setmanes ja hem fet mà d'una intervenció per dotar-li del color del fons, que s'ha fet per part de la brigada municipal, el qual pues, agraeix, no?, en la seva predisposició sempre a col·laborar i en fer coses per el nostre municipi en aquesta predisposició. I a partir d'aquesta setmana i per al 9 d'octubre en la plaça de Jaume I pues, estaran en una part, en la part del fons on està el busto, en la paret que hi ha justament a la part esquerra del bust, podrem trobar la cara de l'Arrac, el cabdill musulmà

0: parts de Pego.
1: M'he empapat d'imatges d'internet i he creat la meva imatge personal dels dos personatges històrics. A veure, jo volia representar a les dues figures, als dos personatges, se suposa que eren valents i que eren bravos. I volia que semblara això cadascú. Utilitzat per al Darrac, el blau, òbviament, i després per a Xavier primer, ocres i vermells. Uh-huh. I també volia representar part de d'ací de Pego. He fet una reconstrucció imaginativa del que va ser el castell d'Ambra i després també volia representar la Marjal.
0: Aquesta intervenció serà la que presidirà els actes del 9 d'octubre, és el que afirma el regidor de Serveis i Qualitat Urbana, i avança que en passar la festivitat s'acabarà completant el que és el mural.
2: Per tant, aquesta intervenció serà la que tindrem i podrem veure el 9 d'octubre i a partir del 9 d'octubre s'acabarà de fer la intervenció en l'altra part de la paret on hi haurà pues, altres figures representatives com segurament pues, una representació del Castell d'Ambra, alguna representació d'alguna batalla, alguna representació de com era el poble de Pego en aquell moment. Donar-li un poc de sentit i un poc de vida al que era la plaça i hem pensat, no? Des de la regidoria de Serveis i Qualitat Urbana, pues, seguir decorant i seguir donant vida als espais urbans perquè tant els visitants com principalment els pegolins pues, senquin, no? Aquest espai.
0: Un espai singular, el de la plaça Jaume I de Pego, perquè l'artista urbana valenciana treballa sobre plaques de ferro pintades de blau per a l'ocasió, com hem dit, i per tant no treballa sobre pedra o lluït directament. Prèviament a l'estudi, la nena guapa treballa a l'escala de l'espai per a poder encaixar bé les distintes figures que plasmarà, com per exemple la de Jaume I. I el temps per a ella ha suposat un contratemps este cap de setmana passat, quan començava la intervenció, ja que treballar a l'aire lliure comporta adaptar-se a l'evolució meteorològica i, com sabeu, divendres i dissabte van ser dos dies bastant inestables meteorològicament parlant.
1: No és una paret realment, són unes plaques de ferro, però les han preparat molt bé i és molt còmode. Sí, m'agrada estar així, en la plaça. A més, és molt tranquil·la, s'està molt bé. El cap de setmana que també he treballat era molt tranquil·la i també m'ha agarrat la pluja. El dissabte va ploure molt i vaig tindre que tallar, repintar, refugiar-me al cotxe i esperar molt de temps per a tornar a pintar una altra vegada. Uh-huh. He tingut de tot, perquè després de la pluja va sortir el sol i va fer molta calor. Estic pintant simultàniament perquè en un dels murs a les 11 o 12 del migdia pega el sol i doncs estic...
0: Estava, doncs, fent aquest equilibri que suposa no estar al sol durant moltes hores plasmant o fent, donant color a aquestes figures que ja es poden distingir perfectament. I distingeix també clarament la nena guapa, que és el que està fent ara, que són murals, i el que per a ella és l'art urbà.
1: A veure, ara estic fent murals, però quan jo vaig al carrer a pintar el meu projecte, les meues imatges, per a mi és la meva vida.
0: I d'altra banda, el regidor Ricardo Cendra fa una crida al civisme.
2: Demanem pues, ese civisme que moltes vegades en alguns aspectes no trobem i que la gent pues, respecte aquest art urbà que es deleitaran i disfruten i gaudisquen d'aquesta meravella que esperem i que siga ben rebuda per la gent del nostre poble.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Portugal ha estat l'últim escenari en rebre la delegació del projecte europeu Ecoesfer que lidera Pego en representació d'Espanya. Després de vora 2 anys en marxa, el cap de setmana passat tenia lloc a l'Associació de Municipis des Terres de Santa Maria, a la zona centre-nord-oest de Portugal, la darrera trobada dels països socis, que recordem són Grècia, Sèrbia, Letònia, Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Portugal i Espanya. Ecoesfer, finançat pel programa Citizens Equality Rights and Values de la Unió Europea en el marc de la convocatòria Network of Towns, es va iniciar al gener de 2025 amb diversos objectius marcats, com recorda la regidora de Projectes Europeus de l'Ajuntament de Pego.
1: Els objectius que tenia aquest projecte, que era la defensa de la natura, la responsabilitat ambiental davant del territori i la participació dels joves. Això és els objectius fonamentals d'aquest projecte.
0: El Geoparc d'Arouca ha estat el protagonista de l'última trobada d'Ecoesfer. Es tracta d'un museu geològic a cel obert amb una superfície de més de 300 quilòmetres quadrats, amb un patrimoni inventariat de 41 espais d'interès geològic que destaquen per la seva singularitat i valor des d'un punt de vista científic, didàctic i turístic. El 2009 va ser reconegut per la UNESCO. Al seu interior es pot practicar barranquisme, piragüisme, caiac, rafting, escalada o senderisme. Allí, la representació pegolina ha pogut comprovar com els 6 pobles que formen l'Associació de Municipis des Terres de Santa Maria han actuat per a fer visible el seu territori, com apunta Laura Castella. També destaca, entre les inversions realitzades al Geoparc d'Arouca, un dels majors ponts de vianants suspesos del món, anomenat 517 Arouca, i que està situat junt amb el geoespai de la cascada de Guilleiras. Té 516 metres de longitud, i d'ahir el seu nom, i 175 metres d'altura des del riu. A més, es compta amb diverses passarel·les que faciliten l'exploració del terreny.
1: Que hem fet a Portugal i sobretot en lo que jo me'n vinc, que és visitar un geoparc que tenen en una mancomunitat de quasi 400 metres quadrats, i de veure com ells han actuat per a fer visible el seu territori. Bueno, pues lo que han fet és visitar ese geoparque, veure les inversions que s'han fet ahir, d'on les han aconseguit, és que al final les inversions les aconsegueixen de més ajudes europees, treballar, és perquè al final lo que potencia sobretot Europa és fer visitable en els territoris europeus. I bueno, pues hem visitat un pont colgante, que és el més gran del món, en més de 500 metres de pont, i unes passarel·les per a fer visitable aquest territori, que és un poc complicat, la seva orografia.
0: Com traslladar elements introduïts al Geoparc d'Arouca a Pego és una de les qüestions que té l'Ajuntament damunt la taula. Trasllada la regidora de projectes europeus que tenen moltes coses pensades, però que actualment són esborranys. I el que té clar Laura Castellà és que l'Ajuntament de Pego ha de focalitzar directament a Europa per aconseguir inversions quantioses. En el cas concret de l'Associació de Municipis de les Terres de Santa Maria, el que han conegut són subvencions destinades a fer transitable i visitable aquest terme municipal i no el nucli urbà. Això també ho deixa clar Laura Castellà.
1: Nosaltres tenim moltes coses pensades, però clar, tot això és un boceto, és de l'inici, però crec que l'Ajuntament de Pego té que encarar-se directament a Europa per aconseguir inversions quantioses, perquè està comprovat que des de les administracions del nostre país, doncs aquestes inversions no poden arribar a ser tan quantioses com si te les envia Europa. Nosaltres, així, aquest tipus de subvencions són per a fer transitable i visitable el terme municipal. O sigui, no donen diners per a res urbà dins del municipi, sinó per a posar en valor el teu territori. Estem parlant de tot el tema rústic. Tenim dos coses fonamentals, les nostres muntanyes en més de 30 senyalitzades, seria un punt on invertir i el parc natural un altre. En el parc natural xoquem en les nostres competències, però bueno, crec que en la voluntat de totes les administracions això pot arribar a ser possible, perquè és per créixer un territori i fer-lo visitable, que al final és el que vol Europa.
0: El fet que a Portugal es visitarà l'Associació de Municipis de les Terres de Santa Maria, conformada per 6 pobles, fa pensar que l'Ajuntament de Pego podria ampliar la mirada, si es parla d'aquest tipus de subvencions, i obrir el camp a la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, la Jovià i les Valls.
1: Al final és una mancomunitat amb la que puguem tindre nosaltres, el número de ciutadans no té res a veure. Ells són 6 municipis i el municipi que menys habitants té són 32.000 habitants, doncs en això que el diga suficient. Però bueno, es pot extendre a la nostra mancomunitat a un altre nivell, i les nostres muntanyes fiten tot en aquesta mancomunitat que nosaltres tenim. Per tant, millor per a Europa. Europa el que premia és que varios municipis o varios territoris tinguen un mateix objectiu i s'unisquen per a...
0: La visita també ha permès constatar a la regidora pegolina, que ha estat acompanyada del regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra, doncs per a Laura Castellà el problema que afronta Portugal amb els animals en no comptar amb una llei de protecció és un dels problemes actuals més importants del país veí.
1: Me sempre conte les coses que jo he vist allí, que ells tenen problemes i nosaltres també en tenim, però no els tenim tants. Per exemple, un dels majors problemes que ells tenen són els animals. No tenen una llei animal de protecció com la tenim nosaltres, per lo tant, allí es venen animals a tot arreu, a qualsevol mercat. Imagina't, al mercat del dijous d'ací, doncs allí estan venent-se tot tipus d'animals, i això què comporta? Doncs que n'hi ha moltíssims abandonaments d'animals i que ocasionen molts problemes. Ells estan treballant molt fermament en això, inclús els servicis són municipals, però no erradiquen el problema que tenen. Això és un dels problemes que jo visc que ells tenen molt superior a nosaltres, i bueno, al final doncs ells fan el mateix que nosaltres, copiar-nos, preguntar-nos. Ells els agrada molt la nostra llei de protecció animal, perquè els evitaria doncs molts problemes dels que tenen. I al final és el que dic, totes les coses avui en dia estan inventades, sols cal visitar, copiar i readaptar-les a les necessitats que tinga el teu municipi. I això és el que portem de Portugal.
0: Les diferents trobades incloses en el projecte EcoSphere han servit per a enfortir els nexes d'unió i també ampliar la visió d'allò que fa cada territori i poder, en certa manera, traslladar-la després a casa, d'una manera o d'una altra, segons el parer de la regidora de projectes europeus.
1: Es traduirien, des del meu punt de vista, en dues coses fonamentals. Una, en els nexos d'unió que es formen forts entre els tres nostres països europeus. Està clar que l'Ajuntament de Pego va tindre contacte en aquests països des de fa 2 anys i anem a mantindre-lo. I sobretot, com he dit abans, el que dona aquestes trobades, el dona una visió a més gran escala i, com sempre he dit, tot està inventat, sols cal copiar i readaptar a les necessitats del teu país. Per tant, en cada visita a cada país diferent has trobat algo en el que pugues portar al teu municipi que siga efectiu i que ja està fet, no tens que inventar res. Per tant, crec que això és lo fonamental. Les bones pràctiques que es poden copiar d'uns països als altres. Mm-hmm.
0: L'os més dur de rosegar al si de la Unió Europea és la desafecció de la gent jove del món de la política. És el que diagnostica Laura Castellà, i és que recordem que un dels objectius de EcoSphere és involucrar la joventut en la conservació del medi ambient, fomentant la resiliència comunitària. Aclareix la regidora de projectes europeus que hi ha diferències al si de la Unió respecte a la implicació del jovent i posa com a exemples Sèrbia i Itàlia, on la gent jove sí que s'involucra políticament.
1: Al final, aquest problema és el que tenen, tots els països, uns més que altres. La desafecció de la gent jove del món de la política és un problema que està arrelat a Europa, no en tots els països de la mateixa manera, perquè, per exemple, Sèrbia i Itàlia funcionen a nivell joventut molt diferent a nosaltres. Jo, quan vaig vindre de Sèrbia, ja ho vaig comentar, allí una vegada n'hi ha eleccions, cada ciutat elegeix a un representant juvenil i es constitueix un consell jove, no com el nostre, que és de més menuts, sinó d'una edat ja important, a partir dels 18 anys, que ja tenen dret a vot, però la diferència és que aquests representants es trien i després tenen un sou i tenen un pressupost que gestionar. Jo crec que això és lo important per a que ells creguen que realment, si s'involucren en la política, les coses que no els agraden es poden canviar. Vam tindre una xerrada amb gent jove ahir a Portugal i de veritat que, pues que som molt semblants, com som la península Ibèrica, i es nota que pensem de la mateixa manera, i em feia molta gràcia parlar en els joves d'allí, perquè al final diuen el mateix que diuen així, que no volen saber res de la política, que tots els polítics pensen igual, que tots conten mentires, però per lo menos és que van parlar en nosaltres, n'hi havia algú que t'espuntava i que tenia les coses molt clares i que explicava molt bé què sentia la seva població juvenil, i al final nosaltres el que li vam intentar convèncer és que està molt bé el que pensa, que està molt bé criticar i posar-te en contra del que diuen els polítics, però que per canviar això algú té que entrar com ell pensa i intentar canviar-ho. I bueno, un poc pues, el vam animar a que sí que s'involucrara en la política, perquè tenia les coses molt, molt clares i que intentara canviar el que no li agradara. I Itàlia, per exemple, pues, fan una cosa semblant. Elegeixen a un alcalde i a uns regidors del seu municipi i fan representació activa. No es limiten a fer activitats i ja està, no. Gestionen un pressupost, tenen representació institucional en tota la vida del municipi, i crec que és l'única manera de fer-los partícips. M'has preguntat per la natura. Bueno, jo es tindria a tots els nivells de la política, des de la natura a qualsevol cosa. Si al final aconseguís que els que vulguin formar part de la política s'involucraran en la natura i en qualsevol altre assumpte.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: I no deixem la joventut, perquè la setmana passada més d'un centenar de joves pegolins i pegolines van participar en la tercera edició del projecte d'intercanvi intercultural d'Àsia a Pego, un nom nou per a un projecte que diversifica la procedència dels grups de joves voluntaris internacionals de l'Associació d'Amistícia. Fins ara, la iniciativa que impulsa la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Pego portava el nom de Big in Japan per la procedència dels joves que visitaven la localitat. Tècnica de joventut, Maido Moreno.
3: Durant un parell d'anys, principalment, el país emissor ha estat el Japó. D'ahir que, en tant que bueno, la majoria, el gruix dels joves tenien aquesta nacionalitat i conformàvem un poc el programa al voltant del seu perfil. Un perfil que resultava especialment atractiu als nostres menuts, seguidors de moltes sèries, de dibuixos d'anime i coneguent molts fenòmens musicals de l'equip pop bueno, a l'avantguarda.
0: En este 2026 s'ha passat de Big in Japan a d'Àsia a Pego, una actuació que es feia necessària perquè, com explica Moreno, participen en el projecte de l'Associació d'Amistícia joves internacionals procedents de diferents països asiàtics.
3: El cas és que en este últim any el perfil ha estat molt més divers i el punt d'origen s'ha diversificat també. I això ens obligava a ser un poc més realistes i flexibles en el nostre plantejament. I el Big in Japan es converteix en el projecte d'Àsia a Pego. I això ha sigut realment enriquidor perquè hem pogut conèixer bueno, les diferències i els elements comuns entre els joves que han arribat de diferents punts del continent asiàtic, de Camboya, de Vietnam, de Xina i de Japó.
0: Dàcia Apego ha permès a l'alumnat de 6è de primària i joves a partir d'11 anys conèixer la realitat cultural dels dos països d'una manera directa, participativa i sobretot lúdica, perquè ha estat a través de la combinació de jocs, de música i de fer manualitats com els origamis i diferents dinàmiques de grup com han pogut descobrir, per exemple, diferents sistemes d'escriptura utilitzats als països presents que són molt diferents al nostre alfabet. I també han cantat amb ells i elles cançons tradicionals, principalment en mandarí, i han reproduït coreografies i jocs propis de la cultura infantil xinesa. I als centres educatius l'activitat ha tingut continuïtat més enllà de l'aula. Durant els patis, els voluntaris i voluntàries han compartit algunes de les propostes amb la resta de l'alumnat i això ha permès ampliar, encara que de manera breu, la participació d'altres estudiants dels diferents col·legis de Pego. Punt de trobada també ha estat la seu d'Info Jove. Allí, algunes de les activitats realitzades prèviament als centres educatius s'han repetit, però en un context més obert i informal, podent aprofundir en aquests descobriments, per exemple, de l'escriptura.
3: Sempre és un grup enriquit amb joves procedents d'altres punts del món. Esta vegada de Mèxic, de França i dos espanyols, vinguts tots dos d'Andalusia. Ha sigut una molt gran experiència una vegada més, demostrant que podem apropar altres cultures sense eixir de casa als nostres minuts, que encara el tema del voluntariat el tenen una mica lluny, però que el serveix també per conèixer les moltes oportunitats que esta figura en un futur els podrà aportar.
0: Es podrà portar perquè el jovent pot començar a participar en el voluntariat a partir dels 14 anys i especialment a partir dels 16. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Pego, en col·laboració amb The Amistícia, consideren que aquest tipus d'iniciatives tan directes de conèixer voluntariat deixa visualitzar, no?, una modalitat de participació en projectes socials i comunitaris enriquidora, perquè aporta una manera diferent de viatjar, de conviure i de descobrir altres llengües i cultures. Així les coses, amb Dàcia Apego, Joventut continua apostant per l'intercanvi cultural, la curiositat i els coneixements d'altres realitats i el voluntariat com a eines educatives per als joves del municipi. La col·laboració entre d'Amistícia, Info Jove Pego i la Regidoria de Joventut va, però, més enllà d'esta iniciativa i s'allarga durant tot l'any.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Demà, dimecres 23 de setembre, és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets. I per això la Xarxa d'Igualtat de la Marina Alta i la MACMA han articulat una resposta comarcal coordinada. L'objectiu principal de la campanya és transformar l'enfocament tradicional de la sensibilització. I com volen aconseguir-ho? Desplaçant la mirada de la vulnerabilitat de la víctima per a posar el foc directament en la responsabilitat del consumidor i en el pacte de silenci social. Per aconseguir-ho, estos dies circularan per xarxes, per exemple, un reel que es fa ressò de diferents titulars de notícies que han aparegut als mitjans de comunicació comarcals i que estan relacionades amb la prostitució i el tràfic sexual de dones i xiquetes. Este és el seu so.
4: Un de cada quatre espanyols admet haver estat puter. Desmantellen una xarxa de prostitució nacional arran d'una operació iniciada a Pedreguer. Detingudes 7 persones a Dénia i els Poblets per explotació sexual i tràfic de dones. Un de cada tres joves a Espanya veu legítim guanyar diners venent contingut sexual en plataformes digitals. Més del 71% dels joves no identifica la venda de contingut sexual en internet com una forma d'explotació. Yeah! alliberades 11 dones a Dénia i els Poblets després de la desarticulació d'una xarxa de tràfic sexual. Una operació iniciada a Pedreguer acaba en la major xarxa de prostitució de la comunitat. Desenes de dones alliberades. Detingut a la Marina Alta per obligar a una dona a exercir la prostitució en diversos pisos de Gandia.
0: I a més d'este reel es podran veure per xarxes, però també en cartelleria en els distints municipis que formen part de la xarxa d'igualtat, entre els quals es troba Pego, tres dites de la cultura popular recontextualitzades. Qui calla, atorga, perquè mentre calles seguirà passant. I es recorda que un de cada quatre homes a Alacant reconeix haver consumit prostitució. L'altra dita, feta la llei, feta la trampa. Mentre desconeguem la realitat, seguirà passant, perquè esta dita el que fa és alertar que el 24% dels i les menors víctimes d'explotació sexual va ser contactat via OnlyFans i el 36% a través de webs de sugar dating. Qui paga, mana. Mentre pagues, seguiràs esclavitzant. Una denúncia que es fa ressò que durant el 2025 les forces de seguretat van alliberar desenes de dones esclavitzades per màfies d'explotació sexual a la Marina Alta. Esta campanya de sensibilització es completa amb altres dues línies de treball comarcal. D'una banda, la xarxa d'igualtat està treballant actualment en la redacció d'una futura moció institucional que es traslladarà a la MAGMA per a la seva tramitació. D'altra banda, divendres 25 de setembre tindrà lloc a Teulada, la jornada comarcal sobre el tràfic i explotació sexual de dones i xiquetes adreçada especialment a professionals del servei social, sanitat, sector jurídic i forces de seguretat. La jornada respon a l'aposta de la MAGMA per estructurar una acció institucional articulada que assegure una atenció i una protecció efectiva i integradora a tota la Marina Alta. És per això que la programació reflecteix una voluntat política ferma d'abordar des de l'àmbit comarcal la problemàtica de l'explotació de dones, xiquetes i xiquets que ignora les fronteres municipals. La jornada, per tant, no sols és concebuda com un simple espai de debat, sinó com una plataforma per a dotar de sentit operatiu a la mirada integral transformant la resposta professional davant les víctimes.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I contem també que ho fèiem públic ahir dilluns, 21 de setembre per xarxes, però la resposta està datada el 10 de juliol de 2026. Es tracta d'un document breu, però amb molta càrrega, ja que exposa eixe document que la Casa del Rei accedeix a la petició de la confraria d'Anna Verònica de Pego i li concedeix el títol reial. El document està signat per Camilo Villarino, cap de la Casa del Rei, i per a la confraria el dia d'ahir ha estat un dia molt important. Esta concessió afirmen des de la confraria que dona, que suposa escriure una nova pàgina de la seva història, una història que acullen amb un enorme orgull i emoció. El reconeixement de reial el reben amb humilitat, responsabilitat i profund agraïment, conscients que este títol representa molt més que una paraula, representa assegurant la seva història, el seu esforç i el compromís de totes les persones que durant anys han format part de la família de la confraria Dona Verònica. Fan menció especial des de la confraria a una persona que ocupa un lloc imprescindible a la història de la mateixa. És el president honorífic, Alfredo Sandra González, perquè expliquen que sense ell res d'això podria haver-se fet realitat i avancen que seguiran treballant, creixent i portant la música amb el mateix sentiment i dedicació de sempre.

L'estabilitat és la protagonista de la meteorologia i és que estos dies el termòmetre no deixa d'enfilar-se i, de fet, avui les màximes arribaran als 34 graus. Tindrem el que resta de dia amb cel pràcticament ras, pot haver algun núvol d'evolució, però sense més importància. I el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component oest. Per a demà dimecres, cel ras pràcticament tota la jornada i temperatures entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, per tant les màximes baixen lleugerament i les màximes es mantenen en els 20 graus que hem tingut esta passada nit. El vent bufarà fluix de component variable i per a dijous la primera part del dia la tindrem més ennuvolada, però a partir del migdia amb doncs, la força de la calor els núvols es desfaran i tindrem el cel ras amb temperatures dijous entre els 18 graus de mínima i els 32 de màxima i un vent fluix que bufarà de nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui dimarts 22 de setembre. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant-nos i ens retrobem en aquest espai informatiu dijous 24. Mentrestant, cuideu-se i passeu-ho bé. Adéu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8 Escola.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: I ballar, i ballar.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.

que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i alguns...

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes, tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

Hola, com estem? Estem a dimarts, 22 de setembre. Anem avançant en este mes que ens hauria de portar la tardor, però que sembla que vol explotar l'estiu al màxim, i és que estos dies les temperatures, ja ho heu notat, han tornat a pujar i avui arribarem a superar els 34 graus sense problemes, i no tindrem, diuen, un estiuet de Sant Miquel, sinó que tindrem un estiu com amb totes les seues lletres a partir d'ara. Per tant, molta paciència amb la meteorologia. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic.

0: La plaça Jaume I celebra el 750 aniversari de la mort del visir Alasdrac i del rei Jaume I. Amb el 9 d'octubre en ment, l'Ajuntament de Pego, a través de les regidories de Serveis i Qualitat Urbana, ha decidit canviar l'estètica de la plaça on es commemoren els actes de la Diada dels Valencians i les Valencianes amb una intervenció als murs de l'espai a càrrec de la Nena Guapa. El projecte Ecoesfer toca a la seva fi. Ho ha fet a Portugal, al si de l'agrupació de municipis d'Esterres de Santa Maria, on es troba el Geoparc d'Arouca, reconegut per la xarxa europea i la xarxa global de geoparcs de la UNESCO. Així es troba un dels majors ponts de vianants suspesos del món, amb 516 metres de longitud. Un projecte, el de fer visitable el territori muntanyós, que es voldria traslladar a Pego. Viking Japan esdevé d'Àsia a Pego en la seva tercera edició. La raó és que en este 2026 han visitat la localitat de la mà de la Regidoria de Joventut i de l'Associació d'Amitícia joves de diversos països asiàtics com són la Xina, Camboja, Vietnam i Japó. Esta circumstància ha permès a més d'un centenar d'alumnes de Pego conèixer les diferències i els elements comuns dels diferents països. Una campanya d'impacte contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i menors es desplega a la Marina Alta amb motiu del 23 de setembre, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets. Per este motiu, la xarxa d'Igualtat i la Magma han articulat una resposta comarcal coordinada. Una campanya que es completa amb la realització d'una jornada comarcal sobre el tràfic i l'explotació sexual de dones i xiquetes, una mirada integral i multidisciplinària, este divendres 25 de setembre al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Teulada a partir de les 9 del matí. La confraria Dona Verònica de Pego ja és reial. Es tracta d'un reconeixement atorgat per la Casa del Rei i que reben amb humilitat, responsabilitat i profund agraïment, perquè des de la confraria són conscients que el títol de reial representa la seva història, el seu esforç i el compromís de totes les persones que durant anys hi han format part.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: La plaça Jaume I lluïx un altre aspecte més històric. Divendres a la vesprada començava una intervenció urbana per a afegir als murs de l'espai dos personatges que enguany han estat ben presents en l'agenda, com són el visir Alasdrac i el rei Jaume I. Coincideix que tots dos van morir el 1276, ara fa 750 anys enrere. Per a recordar la doble efemèride, l'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana, ha volgut deixar testimoni plasmant el rostre d'un i la figura galop de l'altre en els murs de la plaça Jaume I, l'indret on se celebra la Diada dels Valencians i les Valencianes el 9 d'octubre. Esta acció dona continuïtat a la que ja es va dur a terme l'any passat, assenyala el regidor de Qualitat Urbana, Ricardo Sendra.
2: Arribant a la data del 9 d'octubre, on els valencians i valencianes celebrem el nostre dia, l'any passat ja farem una intervenció important en la plaça, pintant, no?, o decorant la part de on es troba el bust de Jaume I, posant la bandera de Pego i al mateix temps posant el penó de la conquesta de Jaume I. I enguany ja teníem pensat, no?, fer aquestes intervencions per a decorar, no?, i donar-li un poc més de vida a aquesta.
0: En este 2026, l'Ajuntament ha triat l'art urbà perquè han considerat que és la millor fórmula per a imprimir un aire un tant diferent a la intervenció, i per a l'ocasió s'ha tornat a comptar amb la Nena Guapa.
2: I hem pensat en l'art urbà, que hem decorat moltes vegades moltes façanes i molts llocs del nostre municipi, doncs era la millor fórmula. I en aquest cas hem tornat a contratar a l'artista la Nena Guapa, la qual, doncs, es tornarà a deleitar en els seus esbossos d'art.
0: I per a ella, la nena guapa, aquesta temàtica històrica ha estat un repte.
3: No, no, estic acostumada, però és un repte i a mi m'agraden molt els reptes. Sí, i eixir de la zona de confort també. En cada mur aprenc una cosa nova.
0: La gent que habitualment passa per la plaça haurà apreciat el canvi de color dies enrere dels murs que donen al convent, una preparació prèvia realitzada per la brigada municipal. A partir de divendres, com hem dit, ja podia començar, divendres de vesprada, podia començar a contemplar-se la intervenció que en breu estarà finalitzada.
2: Aquestes setmanes ja hem fet més una intervenció per dotar-li del color del fons, que s'ha fet per part de la brigada municipal, el qual pues, agraeix, no?, en la seva predisposició sempre a col·laborar i en fer coses per el nostre municipi en aquesta predisposició. I a partir d'aquesta setmana i per al 9 d'octubre en la plaça de Jaume I pues, estaran en una part, en la part del fons, on està el busto, la paret que hi ha justament a la part esquerra del bust, podrem trobar la cara de l'Arrac, el cabdill musulmà, el qual pues, estava en la nostra zona i en el que enguany es celebra el seu 50 aniversari. I en la part contrària, mirant al bust i mirant a Jaume I, podrem trobar dibuixat a Jaume I sobre un cavall galopant, no? En teoria dona a entendre galopant les terres de Pego abans de la conquesta de la nostra zona, no?
0: Les dues figures han estat múltiples vegades representades. És per això que el disseny que ha plasmat la nena guapa a la plaça Jaume I és fruit d'una recerca àmplia. En esta ha volgut transmetre la valentia i la bravesa dels dos personatges. Així mateix, en el conjunt artístic, la nena guapa ha volgut representar parts de Pego.
3: M'he empapat d'imatges d'internet i he creat la meva imatge personal dels dos personatges històrics. A veure, jo volia representar a les dues figures, als dos personatges, se suposa que eren valents i que eren bravos, i volia que semblara això cadascú. T'ho he deixat per al Darrac, el blau, òbviament, i després per a Xamri primer, ocres i vermells. Uh-huh. I també volia representar parts d'ací de Pego. He fet una reconstrucció imaginativa del que va ser el castell d'Ambra i després també volia representar la Marjal.
0: Aquesta intervenció serà la que presidirà els actes del 9 d'octubre, és el que afirma el regidor de Serveis i Qualitat Urbana, i avança que en passar la festivitat s'acabarà completant el que és el mural.
2: Per tant, aquesta intervenció serà la que tindrem i podrem veure el 9 d'octubre i a partir del 9 d'octubre s'acabarà de fer la intervenció en l'altra part de la paret on hi haurà pues, altres figures representatives com segurament pues, una representació del Castell d'Ambra, alguna representació d'alguna batalla, alguna representació de com era el poble de Pego en aquell moment. Vull dir, donar-li un poc de sentit i un poc de vida al que era la plaça i hem pensat, no?, des de la regidoria de Serveis i Qualitat Urbana, pues, seguir decorant i seguir donant vida als espais urbans perquè tant els visitants com principalment els pegolins pues, senquin, no?, aquest espai.
0: Un espai singular, el de la plaça Jaume I de Pego, perquè l'artista urbana valenciana treballa sobre plaques de ferro pintades de blau per a l'ocasió, com hem dit, i per tant no treballa sobre pedra o lluït directament. Prèviament, a l'estudi, la nena guapa treballa a l'escala de l'espai per a poder encaixar bé les distintes figures que plasmarà, com per exemple la de Jaume I. I el temps per a ella ha suposat un contratemps este cap de setmana passat, quan començava la intervenció, ja que treballar a l'aire lliure comporta adaptar-se a l'evolució meteorològica. I com sabeu, divendres i dissabte van ser dos dies bastant inestables meteorològicament parlant.
3: No és una paret realment, són unes plaques de ferro, però les han preparat molt bé i és molt còmode. Sí, m'agrada estar així, en la plaça. A més, és molt tranquil·la, s'està molt bé. El cap de setmana que també he treballat era molt tranquil·la i també m'ha agarrat la pluja. El dissabte va ploure molt i vaig tindre que tallar, repintar, refugiar-me al cotxe i esperar molt de temps per a tornar a pintar una altra vegada. He tingut de tot, perquè després de la pluja va sortir el sol i va fer molta calor. Estic pintant simultàniament perquè en un dels murs a les 11 o 12 del migdia pega el sol i doncs estic...
0: Estava doncs fent aquest equilibri que suposa no estar al sol durant moltes hores plasmant o fent, donant color a aquestes figures que ja es poden distingir perfectament. I distingeix també clarament la nena guapa, que és el

0: Ara García.
1: Portugal ha estat l'últim escenari en rebre la delegació del projecte europeu Ecoesfer que lidera Pego en representació d'Espanya. Després de vora 2 anys en marxa, el cap de setmana passat tenia lloc a l'Associació de Municipis des Terres de Santa Maria, a la zona centre-nord-oest de Portugal, la darrera trobada dels països socis, que recordem són Grècia, Sèrbia, Letònia, Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Portugal i Espanya. Ecoesfer, finançat pel programa Citizens Equality Rights and Values de la Unió Europea en el marc de la convocatòria Network of Towns, es va iniciar al gener de 2025 amb diversos objectius marcats, com recorda la regidora de Projectes Europeus de l'Ajuntament de Pego.
2: Els objectius que tenia aquest projecte, que era la defensa de la natura, la responsabilitat ambiental davant del territori i la participació dels joves. Això és els objectius fonamentals d'aquest projecte.
1: El Geoparc d'Arouca ha estat el protagonista de l'última trobada d'Ecoesfer. Es tracta d'un museu geològic a cel obert amb una superfície de més de 300 quilòmetres quadrats, amb un patrimoni inventariat de 41 espais d'interès geològic que destaquen per la seva singularitat i valor des d'un punt de vista científic, didàctic i turístic. El 2009 va ser reconegut per la UNESCO. Al seu interior es pot practicar barranquisme, piragüisme, caiac, rafting, escalada o senderisme. Allí, la representació pegolina ha pogut comprovar com els 6 pobles que formen l'Associació de Municipis des Terres de Santa Maria han actuat per a fer visible el seu territori, com apunta Laura Castella. També destaca, entre les inversions realitzades al Geoparc d'Arouca, un dels majors ponts de vianants suspesos del món, anomenat 517 Arouca, i que està situat junt amb el geoespai de la cascada de Guilleiras. Té 516 metres de longitud, i d'ahir el seu nom, i 175 metres d'altura des del riu. A més, es compta amb diverses passarel·les que faciliten l'exploració del terreny.
2: Que hem fet a Portugal i sobretot en lo que jo me'n vinc, que és visitar un geoparc que tenen en una mancomunitat de quasi 400 metres quadrats, i de veure com ells han actuat per a fer visible el seu territori. Bueno, pues lo que han fet és visitar ese geoparque, veure les inversions que s'han fet ahir, d'on les han aconseguit, és que al final les inversions les aconsegueixen de més ajudes europees, treballar, és perquè al final lo que potencia sobretot Europa és fer visitable en els territoris europeus. I bueno, pues hem visitat un pont colgante, que és el més gran del món, en més de 500 metres de pont, i unes passarel·les per a fer visitable aquest territori, que és un poc complicat, la seva orografia.
1: Com traslladar elements introduïts al Geoparc d'Arouca a Pego és una de les qüestions que té l'Ajuntament damunt la taula. Trasllada la regidora de projectes europeus que tenen moltes coses pensades, però que actualment són esborranys. I el que té clar Laura Castellà és que l'Ajuntament de Pego ha de focalitzar directament a Europa per aconseguir inversions quantioses. En el cas concret de l'Associació de Municipis de les Terres de Santa Maria, el que han conegut són subvencions destinades a fer transitable i visitable aquest terme municipal i no el nucli urbà. Això també ho deixa clar Laura Castellà.
2: Nosaltres tenim moltes coses pensades, però clar, tot això és un boceto, és de l'inici, però crec que l'Ajuntament de Pego té que encarar-se directament a Europa per aconseguir inversions quantioses, perquè està comprovat que des de les administracions del nostre país, doncs aquestes inversions no poden arribar a ser tan quantioses com si te les envia Europa. Nosaltres, així, aquest tipus de subvencions són per a fer transitable i visitable el terme municipal, o sigui, no donen diners per a res urbà dins del municipi, sinó per a posar en valor el teu territori. Estem parlant de tot el tema rústic. Tenim dos coses fonamentals: les nostres muntanyes, en més de 37

0: senyalitzades seria un punt on invertir i el parc natural un altre. En el parc natural xoquem en les nostres competències, però bueno, crec que en la voluntat de totes les administracions això pot arribar a ser possible perquè és fer créixer un territori i fer-lo visitable, que al final és el que vol Europa.
1: El fet que a Portugal es visitarà l'Associació de Municipis de les Terres de Santa Maria, conformada per 6 pobles, fa pensar que l'Ajuntament de Pego podria ampliar la mirada si es parla d'aquest tipus de subvencions i obrir el camp a la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, la Jovià i les Valls.
0: Al final és una mancomunitat amb la que puguem tindre nosaltres, el número de ciutadans no té res a veure. Ells són 6 municipis i el municipi que menys habitants té són 32.000 habitants, doncs en això que el diga suficient. Però bueno, es pot extendre a la nostra mancomunitat a un altre nivell, i les nostres muntanyes fiten tot en aquesta mancomunitat que nosaltres tenim. Per tant, millor per a Europa. Europa el que premia és que varios municipis o varios territoris tinguen un mateix objectiu i s'unisquen per a...
1: La visita també ha permès constatar a la regidora pegolina, que ha estat acompanyada del regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra, doncs per a Laura Castellà el problema que afronta Portugal amb els animals en no comptar amb una llei de protecció és un dels problemes actuals més importants del país veí.
0: Me sempre conte les coses que o que jo he vist allí, que ells tenen problemes i nosaltres també en tenim, però no els tenim tants. Per exemple, un dels majors problemes que ells tenen són els animals. No tenen una llei animal de protecció com la tenim nosaltres, per lo tant, allí es venen animals a tot arreu, a qualsevol mercat. Imagina't, al mercat del dijous d'ací, doncs allí estan venent-se tot tipus d'animals, i això què comporta? Doncs que n'hi ha moltíssims abandonaments d'animals i que ocasionen molts problemes. Ells estan treballant molt fermament en això, inclús els servicis són municipals, però no erradiquen el problema que tenen. Això és un dels problemes que jo visc que ells tenen molt superior a nosaltres, i bueno, al final doncs ells fan el mateix que nosaltres, copiar-nos, preguntar-nos. Ells els agrada molt la nostra llei de protecció animal perquè els evitaria doncs molts problemes dels que tenen. I al final és el que dic, totes les coses avui en dia estan inventades, sols cal visitar, copiar i readaptar-les a les necessitats que tinga el teu municipi. I això és el que portem de Portugal.
1: Les diferents trobades incloses en el projecte Ecoesfera han servit per a enfortir els nexes d'unió i també ampliar la visió d'allò que fa cada territori i poder, en certa manera, traslladar-la després a casa d'una manera o d'una altra, segons el parer de la regidora de projectes europeus.
0: Es traduirien, des del meu punt de vista, en dues coses fonamentals. Una, en els nexos d'unió que es formen forts entre els tres nostres països europeus. Està clar que l'Ajuntament de Pego va tindre contacte en aquests països des de fa 2 anys i anem a mantindre-lo. I sobretot, com he dit abans, el que dona aquestes trobades, el dona una visió a més gran escala i, com sempre he dit, tot està inventat, sols cal copiar i readaptar a les necessitats del teu país. Per tant, en cada visita a cada país diferent has trobat algo en el que pugues portar al teu municipi que siga efectiu i que ja està fet, no tens que inventar res. Per tant, crec que això és lo fonamental. Les bones pràctiques que es poden copiar d'uns països als altres.
1: L'os més dur de rosegar al si de la Unió Europea és la desafecció de la gent jove del món de la política. És el que diagnostica Laura Castellà, i és que recordem que un dels objectius de Coesfer és involucrar la joventut en la conservació del medi ambient, fomentant la resiliència comunitària. Aclareix la regidora de projectes europeus que hi ha diferències al si de la Unió respecte a la implicació del jovent i posa com a exemples Sèrbia i Itàlia, on la gent jove sí que s'involucra políticament.
0: final, aquest problema és el tenen tots els països, uns més que altres. La desafecció de la gent jove del món de la política és un problema que està arrelat a Europa, no en tots els països de la mateixa manera, perquè, per exemple, Sèrbia i Itàlia funcionen a nivell joventut molt diferent a nosaltres. Jo, quan vaig vindre de Sèrbia, ja ho vaig comentar, allí una vegada n'hi ha eleccions, cada ciutat elegeix a un representant juvenil i es constitueix un consell jove, no com el nostre, que és de més menuts, sinó d'una edat ja important, a partir dels 18 anys, que ja tenen dret a vot, però la diferència és que aquests representants es trien i després tenen un sou i tenen un pressupost que gestionar. Jo crec que això és lo important per a que ells creguen que realment, si s'involucren en la política, les coses que no els agraden es poden canviar. Vam tindre una xerrada amb gent jove ahir a Portugal i de veritat que, pues que som molt semblants, com som la península ibèrica, i es nota que pensem de la mateixa manera, i em feia molta gràcia parlar en els joves d'allí, perquè al final diuen lo mateix que és que diuen així, que no volen saber res de la política, que tots els polítics pensen igual, que tots conten mentires, però per lo menos és que van parlar en nosaltres, n'hi havia algú que t'espuntava i que tenia les coses molt clares i que explicava molt bé que sentia la seva població juvenil, i al final nosaltres el que li vam intentar convèncer és que està molt bé el que pensa, que està molt bé criticar i posar-te en contra del que diuen els polítics, però que per canviar això algú té que entrar com ell pensa i intentar canviar-ho. I bueno, un poc pues el vam animar a que sí que s'involucrara en la política, perquè tenia les coses molt, molt clares, i que intentara canviar el que no li agradara. I Itàlia, per exemple, pues fan una cosa semblant, elegeixen a un alcalde i a uns regidors del seu municipi i fan representació activa, no es limiten a fer activitats i ja està, no. Gestionen un pressupost, tenen representació institucional en tota la vida del municipi, i crec que és l'única manera de fer-los partícips. M'has preguntat per la natura. Bueno, jo es tindria a tots els nivells de la política, des de la natura a qualsevol cosa. Si al final aconseguís que vulguin formar part de la política, s'involucraran en la natura i en qualsevol altre assumpte.
2: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
1: I no deixem la joventut, perquè la setmana passada més d'un centenar de joves pegolins i pegolines van participar en la tercera edició del projecte d'intercanvi intercultural d'Àsia a Pego, un nom nou per a un projecte que diversifica la procedència dels grups de joves voluntaris internacionals de l'Associació d'Amistícia. Fins ara, la iniciativa que impulsa la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Pego portava el nom de Big in Japan per la procedència dels joves que visitaven la localitat. Tècnica de joventut, Maida Moreno.
3: Durant un parell d'anys, principalment, el país emissor ha estat el Japó. D'ahir que, en tant que bueno, la majoria, el gruix dels joves tenien esta nacionalitat i conformàvem un poc el programa al voltant del seu perfil. Un perfil que resultava especialment atractiu als nostres menuts, seguidors de moltes sèries, de dibuixos d'ànime i coneguent molts fenòmens musicals de l'equip pop bueno, a l'avantguarda.
1: En este 2026 s'ha passat de Big in Japan a d'Àsia a Pego, una actuació que es feia necessària perquè, com explica Moreno, participen en el projecte de l'Associació d'Amistícia joves internacionals procedents de diferents països asiàtics.
3: El cas és que en este últim any el perfil ha estat molt més divers i el punt d'origen s'ha diversificat també. I això ens obligava a ser un poc més realistes i flexibles en el nostre plantejament. I el Big in Japan es converteix en el projecte d'Àsia a Pego. I això ha sigut realment enriquidor perquè hem pogut conèixer bueno, les diferències i els elements comuns entre els joves que han arribat de diferents punts del continent asiàtic, de Camboya, de Vietnam, de Xina i de Japó.
1: Dàcia Apego ha permès a l'alumnat de 6è de primària i joves a partir d'11 anys conèixer la realitat cultural dels dos països d'una manera directa, participativa i sobretot lúdica, perquè ha estat a través de la combinació de jocs, de música i de fer manualitats com els origamis i diferents dinàmiques de grup com han pogut descobrir, per exemple, diferents sistemes d'escriptura utilitzats als països presents que són molt diferents al nostre alfabet. I també han cantat amb ells i elles cançons tradicionals, principalment en mandarí, i han reproduït coreografies i jocs propis de la cultura infantil xinesa. I als centres educatius l'activitat ha tingut continuïtat més enllà de l'aula. Durant els patis, els voluntaris i voluntàries han compartit algunes de les propostes amb la resta de l'alumnat i això ha permès ampliar, encara que de manera breu, la participació d'altres estudiants dels diferents col·legis de Pego. Punt de trobada també ha estat la seu d'Info Jove. Allí, algunes de les activitats realitzades prèviament als centres educatius s'han repetit, però en un context més obert i informal, podent aprofundir en aquests descobriments, per exemple, de l'escriptura.
3: Sempre és un grup enriquit amb joves procedents d'altres punts del món. Esta vegada de Mèxic, de França i dos espanyols vinguts tots dos d'Andalusia. Ha sigut una molt gran experiència una vegada més, demostrant que podem apropar altres cultures sense eixir de casa als nostres menuts, que encara el tema del voluntariat el tenen una mica lluny, però que els serveix també per conèixer les moltes oportunitats que esta figura en un futur els podrà apropar.
1: Es podrà portar perquè el jovent pot començar a participar en el voluntariat a partir dels 14 anys i especialment a partir dels 16. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Pego, en col·laboració amb d'Amistícia, consideren que aquest tipus d'iniciatives tan directes de conèixer voluntariat deixa visualitzar, no?, una modalitat de participació en projectes socials i comunitaris enriquidora, perquè aporta una manera diferent de viatjar, de conviure i de descobrir altres llengües i cultures. Així les coses, amb Dàcia Apego, Joventut continua apostant per l'intercanvi cultural, la curiositat i els coneixements d'altres realitats i el voluntariat com a eines educatives per als joves del municipi. La col·laboració entre d'Amistícia, InfoJove Pego i la Regidoria de Joventut va, però, més enllà d'esta iniciativa i s'allarga durant tot l'any.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: Demà, dimecres 23 de setembre, és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets. I per això la Xarxa d'Igualtat de la Marina Alta i la MACMA han articulat una resposta comarcal coordinada. L'objectiu principal de la campanya és transformar l'enfocament tradicional de la sensibilització. I com volen aconseguir-ho? Desplaçant la mirada de la vulnerabilitat de la víctima per a posar el foc directament en la responsabilitat del consumidor i en el pacte de silenci social. Per aconseguir-ho, estos dies circularan per xarxes, per exemple, un reel que es fa ressò de diferents titulars de notícies que han aparegut als mitjans de comunicació comarcals i que estan relacionades amb la prostitució i el tràfic sexual de dones i xiquetes. Este és el seu so.
4: Un de cada quatre espanyols admet haver estat puter. Desmantellen una xarxa de prostitució nacional arran d'una operació iniciada a Pedreguer. Detingudes 7 persones a Dénia i els Poblets per explotació sexual i tràfic de dones. Un de cada 3 joves a Espanya veu legítim guanyar diners venent contingut sexual en plataformes digitals. Més del 71% dels joves no identifica la venda de contingut sexual en internet com una forma d'explotació. Yeah! alliberades 11 dones a Dénia i els Poblets després de la desarticulació d'una xarxa de tràfic sexual. Una operació iniciada a Pedreguer acaba en la major xarxa de prostitució de la comunitat. Desenes de dones alliberades. Detingut a la Marina Alta per obligar a una dona a exercir la prostitució en diversos pisos de Gandia.
1: I a més d'este reel es podran veure per xarxes, però també en cartelleria en els distints municipis que formen part de la xarxa d'igualtat, entre els quals es troba Pego, tres dites de la cultura popular recontextualitzades. Qui calla, atorga, perquè mentre calles seguirà passant. I es recorda que un de cada quatre homes a Alacant reconeix haver consumit prostitució. L'altra dita, feta la llei, feta la trampa. Mentre desconeguem la realitat, seguirà passant, perquè esta dita el que fa és alertar que el 24% dels i les menors víctimes d'explotació sexual va ser contactat via OnlyFans i el 36% a través de webs de sugar dating. Qui paga, mana. Mentre pagues, seguiràs esclavitzant. Una denúncia que es fa ressò que durant el 2025 les forces de seguretat van alliberar desenes de dones esclavitzades per màfies d'explotació sexual a la Marina Alta. Esta campanya de sensibilització es completa amb altres dues línies de treball comarcal. D'una banda, la xarxa d'igualtat està treballant actualment en la redacció d'una futura moció institucional que es traslladarà a la Magma per a la seva tramitació. D'altra banda, divendres 25 de setembre tindrà lloc a Teulada la jornada comarcal sobre el tràfic i explotació sexual de dones i xiquetes adreçada especialment a professionals del servei social, sanitat, sector jurídic i forces de seguretat. La jornada respon a l'aposta de la Magma per estructurar una acció institucional articulada que assegure una atenció i una protecció efectiva i integradora a tota la Marina Alta. És per això que la programació reflecteix una voluntat política ferma d'abordar des de l'àmbit comarcal la problemàtica de l'explotació de dones, xiquetes i xiquets que ignora les fronteres municipals. La jornada, per tant, no sols és concebuda com un simple espai de debat, sinó com una plataforma per a dotar de sentit operatiu a la mirada integral transformant la resposta professional davant les víctimes.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I contem també que ho fèiem públic ahir dilluns, 21 de setembre per xarxes, però la resposta està datada el 10 de juliol de 2026. Es tracta d'un document breu, però amb molta càrrega, ja que exposa eixe document que la Casa del Rei accedeix a la petició de la confraria d'Anna Verònica de Pego i li concedeix el títol reial. El document està signat per Camilo Villarino, cap de la Casa del Rei, i per a la confraria el dia d'ahir ha estat un dia molt important. Esta concessió afirmen des de la confraria que dona, que suposa escriure una nova pàgina de la seva història, una història que acullen amb un enorme orgull i emoció. El reconeixement de reial el reben amb humilitat, responsabilitat i profund agraïment, conscients que este títol representa molt més que una paraula, representa assegurant la seva història, el seu esforç i el compromís de totes les persones que durant anys han format part de la família de la confraria Dona Verònica. Fan menció especial des de la confraria a una persona que ocupa un lloc imprescindible a la història de la mateixa. És el president honorífic, Alfredo Sendra González, perquè expliquen que sense ell res d'això podria haver-se fet realitat, i avancen que seguiran treballant, creixent i portant la música amb el mateix sentiment i dedicació de sempre.

L'estabilitat és la protagonista de la meteorologia i és que estos dies el termòmetre no deixa d'enfilar-se i, de fet, avui les màximes arribaran als 34 graus. Tindrem el que resta de dia amb cel pràcticament ras, pot haver algun núvol d'evolució, però sense més importància. I el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component oest. Per a demà dimecres, cel ras pràcticament tota la jornada i temperatures entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima. Per tant, les màximes baixen lleugerament i les màximes es mantenen en els 20 graus que hem tingut esta passada nit. El vent bufarà fluix de component variable i per a dijous la primera part del dia la tindrem més ennuvolada, però a partir del migdia amb doncs, la força de la calor els núvols es desfaran i tindrem el cel ras amb temperatures dijous entre els 18 graus de mínima i els 32 de màxima i un vent fluix que bufarà de nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui dimarts 22 de setembre. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant-nos i ens retrobem en aquest espai informatiu dijous 24. Mentrestant, cuideu-se i passeu-ho bé. Adeu.

sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

Aquella forma de cantar, cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc

fet prohibició. És el que passa quan el mal ve d'Almansa. No ens furtaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari, vor un valles falleres. Al país de les albaes, per costum, que rode la roda pels carrers i les places.

tingut per cantar en valencià. Estimem perquè estimem la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Get to me island man. Min wadi mi yit dem ko antan.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Dosis. Objetivo.
1: Lema.
0: Filosofía. Feeling.

i ens vol enterrats. La corporació no té fissures, és un sol bloc. Alguna cosa deu passar, alguna cosa de canviar. Hem de ser decidits, ho hem de tindre clar. No tenim ni volem totes les respostes, en canvi sabem

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8, NFM.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: És música. És passió. És

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.